Si som i companys pecatins i que hi ha la cima a pie. Estou encarint i corcant i que hi ha punja i mapac activitat i mapac pixinyà horari o conai mapi s'esxaris canxi canxó horari o conai matapi s'avernyà o eri sunyari imagina't que hi ha punja i maca estou encarint que hi programa conai mapi s'esxisca i mapis can xai conai

Cantesca cuna, Domingo, tot amant, acompanyant-me. Ja xinic, ujac, tapi. Uinyaita, cosí, con gapa. No viagin a suia.